0: Ei, ô Jody, és matar estar no tele e machucas, é?
1: Cal.
0: Ok, sim, guitarra.